Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea la cadera, la cadera se menea, se menea. Se menea, se menea la cadera, la cadera se menea, sí. La cadera se menea, se menea, se menea.